Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora, a Petri... A...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa, aquest tio, o no?
5: Aquest tio no t'ha produït gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hem fet tot un lío, eh?

0: de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són les que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre gades.
0: Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant, en augment, en augmentant, en augment.
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificat.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
1: Quins seran els èxits del futur?
3: Home, la Virin.
4: Benson Boone. This is Dua Lipa.
5: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
2: Ja comença a fer-se clar.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora Apetri...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa aquest tio o no?
5: Aquest tio no t'ha tingut gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hem fet tot un lío.

0: el de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre
0: gades. Ja sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant en augment,
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificat.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És Bruno Mars amb aquest Risk It All, una cançó perfecta per començar a nova hora de diumenge, no creus?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: A poc ens anem despertant, tenim cafè en mà, tenim ja un croissantet preparat i estem aquí per acompanyar-te, doncs, en aquest matí, evidentment, amb la bona música de RAC 105. Gràcies per triar-nos, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet.

0: fer sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: També en aquesta peça increïble que es diu Without You. Va, i continuem avançant, atenció, perquè els Ginestar han tornat a la càrrega i ho han fet de la mà de Nil Moliner, déu-n'hi-do. Col·laboració d'escàndol que sona molt i molt bé, música feta i pensada en català que es diu Amb qui estaràs? A RAC 105.

El Teddy Swims, parlant d'aquesta gent que ho sap tot, no? Una mica en castellà seria un sábilo todo, no? Mister Know It All sonant aquí a RAC 105 i donant pas a la Rosalia, la catalana més internacional, que amb aquesta cançó, doncs, en fi, s'ha posat a la butxaca mig món. Bé, amb aquesta i amb totes, però aquesta especialment. Es diu La Perla.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
1: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
2: Una nit amb molta...
3: Feta!
2: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
4: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
1: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
5: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
6: Aquest és el so...

Bon ritme tropical, ritme estiuenc que ha conquerit les pistes de ball aquest estiu, Jamaican Bam Bam. I aquí que no para el ritme, perquè ara mateix ens arriba Kylie Minogue, artista en majúscules que porta molts anys de grans èxits, i aquest també es suma a la seva cartera. Es diu Padam Padam.

Ens va dir, ens va anunciar que ara s'agafa un petit descans, però que el 2027 serà l'any del seu retorn a Europa. És ni més ni menys que Ed Sheeran amb aquest I Don't Care que dona pas a música en català, una mica de rumbeta, que sempre ens va bé per anar-nos despertant. I ho farem amb Dani Sixx i Skit, que s'aturi el temps.

0: Una mica de ventilador, que escolta'm, amb la calor que fa, el necessitarem.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora amb Búhos, Banda Neon i Mon DJ, amb una de les cançons de l'estiu en català, sens dubte. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos diumenge de grans èxits. Ara, amb Lorin i amb

Ansietat és d'Ouchi, amb aquesta que es diu Anxiety, una ansietat que potser alguns dels oients de RAC 105 en aquests moments senten. Perquè és l'últim dia de vacances. Ai, quina pena, no? Bueno, en fi, escolta, no passa res. Calma, tranquil·litat, sempre ens tindràs al costat per intentar animar una mica la situació i encara ens queda tot un dia per endavant, eh? Per tant, a gaudir-lo amb cançons com aquesta.

És Benson Boone amb aquesta meravellosa cançó que es diu Beautiful Things i que parla d'aquella sensació de començar a trobar a faltar les coses que encara tens, no? Diu que té por de perdre aquestes meravelloses coses que ha aconseguit. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb una de les bandes que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105, recorda, 25 de setembre, vinguda Maria Cristina, als Amics de les Arts. No

0: És Sabrina Carpenter amb aquesta cançó que té un rotllo country que ens enganxa moltíssim. Es diu Manchild. Mira, abans et deia que els Amics de les Arts formaven part del cartell del Mercè de RAC 105. Doncs els que arriben ara mateix també són els Catarres. I avui sí, eh? Títol que ens va com en ell el dit, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
5: És passar corrent davant la Sagrada Família.
4: És sentir la brisa del Mediterrani.
5: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
4: És monumental.
5: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
4: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
5: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Doncs ja s'acaba l'estiu.
8: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
7: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
8: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.

0: És una de les cançons més icòniques de Black Eyed Peas, que sempre és un plaer recuperar, i en un diumenge com avui, doncs mira, ens anima, ens dona energia, i això és el més important, clar que sí.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I got a feeling, i ara mateix, Tame Impala.

0: Doncs mira, divendres presentava el seu nou treball, però hem de dir que aquesta cançó ja és viralíssima a les xarxes des de fa mesos, eh? És Adela.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: I amb aquest I'm in LA que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bona música. Ets al lloc correctíssim, de fet. Ets a RAC 105. Ara arriben al Ginestar. Això és tot el que ens queda.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

És una de les veus també importantíssimes pel que fa al panorama català. Ivan Herzog, això es diu des de lluny, i també el seguirem no des de lluny, sinó des de prop. Va, que continuem acompanyant-te des de RAC 105, i ara Justin Bieber, un artista que sembla que torna a estar en plena forma. Les seves cançons tornen a sonar per tot arreu gràcies a la seva aparició al Coachella 2026, cançons com aquesta que torna a estar de moda, es dius?

0: sun. La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
2: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Levirin.
9: Benson Boone. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. La teva música.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
13: I la propera parada és la Roca del Vallès.
12: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
14: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
13: Una nit amb molta...
15: Feta!
13: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
16: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
12: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
14: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
4: RAC 105.
11: La teva música.
4: No podràs canviar d'emissora.
11: Aquest és el...

Goja es veu que estava fent una cançó infantil quan li va acabar sortint aquest Michiko i va trucar a Jason Derulo i li va dir, ep, vols col·laborar o què? I efectivament ho ha fet. En una cançó que ha sigut una de les importantíssimes també aquest estiu 2026, es diu Michiko, i que dona pas, mira, a un artista que ara mateix la tenim per Barcelona. Estem parlant d'Aitana. Omplint el Palau Sant Jordi fins a la bandera, i no sé si aquesta cançó cau o no cau en els seus concerts. Jo crec que sí, no? Mare mia.

Hey, hey, low, Jennifer López amb aquesta cançó que no fa falta ni que te la presenti. La que ve ara sí. Bàsicament perquè és una novetat de Miley Cyrus que el 18 de setembre treu el seu nou treball, el seu nou disc. Per cert, ara vol que li diguem només Miley, eh? Res de Cyrus. La nova proposta, la primera que li coneixem... Es diu Bass Persuade i sona exactament...

0: Em sembla que encara no en són conscients del que han aconseguit el Sidran amb aquesta cançó, eh? Perquè s'ha viralitzat de tal manera que, en fi, tothom la coneix, tothom la sap, tothom la canta i tothom la balla.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Migdia de diumenge ja, eh? Home, hora una mica del vermudet. Nosaltres, ja ho saps, sempre posant-hi la banda sonora al teu dia, amb cançons com aquesta. Pell de gallina per recuperar aquest clàssic de Swedish House Mafia que es diu Don't You Worry Child. Apuja.

moure una mica el que vindria a ser l'esquelet, els ossos, amb els Imagine Dragons i amb aquesta que es diu precisament Bone. I ara és el moment de Shakira al costat de Burna Boy amb aquesta que es diu Die Die, que és l'himne oficial del Mundial de Futbol. I, evidentment, una de les cançons de l'estiu 2026.

0: A mi això em té completament atrapat, eh? Quina veu, quin talent, quin tot. Teddy Swims, aquí el tenim amb Mr. Know It All, sonant a RAC 105.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105, la teva música.
0: L'altre dia Kelly Clarkson va fer una versió d'aquesta cançó i si vols veure el moment televisiu, perquè el va fer el seu show de tele per acomiadar-lo, te'l vam compartir al nostre Instagram, @RAC105. Estem parlant d'aquesta de Hendrix, que es diu Golden. Quina meravella.

És que és impossible no moure't, ni que sigui una mica, amb aquesta cançó Jamaican Bam Bam, un dels èxits de l'estiu 2026, de música electrònica, tu. Va, que en tenim més. Tornem a casa. Concretament anem a recuperar aquesta cançó dels tiets i a fer uns bailoteos.

A mi em preguntes quina és la teva cançó preferida de la història i aquesta estaria al meu top 10 segur. Safe and Sound de Capital Cities, cançó amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos un dia més. Demà més, eh? Després del Matina Codina, de seguida agafa els comandaments l'Enric Font, per tant, ni en moguis. I abans, una de les veus de la Mercè de RAC 105, Maria Jaume, amb aquest Festa i Drama.

0: Sí, estic motivat, escolta. Tot i que sigui diumenge, que és un dia una mica xoc, no? I molts de vosaltres esteu de ressaca, potser, no ho sé. Perquè encara hi ha festes majors, por ahí, por ahí. Va, sí, com sigui, com sempre, connectat aquí a RAC 105 amb temes com aquest de la banda Neon, els Buhos, Mon DJ, Déu-n'hi-do, quina colla.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Home! Amb aquest ventilador que hem volgut començar una nova hora amb tu quan passen ja uns minuts a les dues. Què? Com portes el diumenge? Ai, ai, ai. Val, tanto perquè ja preparada per aquí l'Aitana, que ens porta Superestrella. Abans... el so de Dua Lipa i el seu Houdini.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Per tota aquella gent que amb l'arribada de la nova temporada ens heu estat escrivint, dient que ens trobàveu a faltar, que aviam si tornaven i tal, doncs he fet una cançó per informar-vos que ja hem tornat.
2: Ah, molt bé, això.

0: programa despertador de tothom.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Mira que ens atrapa i ens hipnotitza alhora aquesta història a càrrec de Cyril, recuperant la versió de l'Stumbling In. Ai. M'encanta, eh? M'encanta. Va, seguim amb moltes, ja saps, aquí, RAC 105, connectats amb la teva música, el diumenge també, al peu del canó, amb un servidor, l'Enric Font, hola. Va, una estoneta, clàssics, com el que ens portava Shakira ja fa unes temporades, unes quantes, eh? Recuperant la Loba, ai, sí. Conec a més d'una, de Loba. Va, entre d'altres, el so de Taylor Swift. Abans, en Joe Carey, que ens porta aquest End of Beginning.

crec que és una de les més mítiques a càrrec de Meghan Trainor i una de les que ens ve de gust de tant en tant recuperar aquí amb la teva música, eh? És el Criminal. Olé! Va, salutacions a Enric Font, al tanto, perquè aquest de diumenge no ens estem de res, eh? Ja t'ho dic ara. Arriba, Soc un bohemi amb això, un dia qualsevol d'agost.

0: protagonista i participants d'aquest festival benèfic que es va viure la setmana passada a Califòrnia, promogut per Olivia Rodrigo. Festival, doncs, a favor de la salut i els drets de les dones. Amb temes com aquest, Good Luck Babe. Així anem avançant aquesta tarda de diumenge. Mira, i parlant de diumenge, arriben els catarres amb això. Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

les més mítiques i carismàtiques que ens portava Charlie Puth, en aquest cas al costat de Selena Gomez, recuperant això, We Don't Talk Anymore. Ai, que bonic, eh? Va, seguim amb més, aquí a RAC 105, que no ens estem de res. I abans d'arribar a les 3, que et sembla cinema amb això de The Bowser, Magnetic.

0: És moltíssim aquesta col·laboració entre Karol G i Bruno Mars, d'aquelles que toquen la fibra, eh? Amb Still. Sí, molt d'estil.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola! Els minutets que passen de les 3 de la tarda del diumenge amb qui parla, sí, un servidor, aquí a tope de Power. No ens escapem ni el cap de setmana, eh? Ja t'ho dic. Val, tanto perquè de seguida Marcos amb K. Oi, Fastuc? Abans, Gracie Abrams, amb això ben dolcet, That's So True.

planeta. Aquest Talk to You, què? Carrega les piles, eh? I se te'n van els peus, també. Vinga, va, seguim amb més salutacions d'Enric Font. Moment de recuperar l'essència de Shakira amb aquesta Hips Don't Lie. Va, puja volum.

vaig dir ahir, però mira, tornaré a insistir. És una de les cançons que més m'emociona. I a més, d'aquí de casa nostra és Max Navarro. Després de triomfar a Operación Triunfo, ens porta aquest inigualable. Sí, sí, és que és imparable, també. Va, seguim aquí, RAC 105, la teva música. Un servidor, l'Enric Font, acompanyant-te també el diumenge amb referències ja mítiques i carismàtiques com aquesta, que és tot una insígnia de Rihanna, Only Girl in the World.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Munyigunyats. No dissimulis, que tu també l'has cantat alguna vegada, eh? Eh, que sí? Dracula, Dracula. Amb aquesta de Tim Impala, al costat de la Jenny de les Blackpink, anem avançant la tarda del diumenge. Què, com ho portes? Avorrit a casa? O potser encara estàs dinant? Bon profit, sigui com sigui. Aquí connectat, clar que sí. Va, en una estoneta, al so de l'estiu, amb Joan Dausà, amb Maduixa, ens han meravellat amb Papi. Posa el disc, eh? La cançó de la Julieta, Julieta. Abans, mira, ens ve de gust recuperar una de les de Megan Trainor, al tanto. Vena, vena. És el Meet You Look.

Ben bé, que té una cosa, alguna cosa especial, com magnètica. Jo crec que és aquesta potència amb la que canta Lady Gaga. Cançons ben apoteòsiques com aquest The Age of Glory, una de les que també ens venia a gust avui diumenge amb la seva música. Vinga, hola! Va, pocs minuts per les 4 de la tarda. Al tanto, perquè també tenim cançons així dolces. Com aquesta de Bruno Mars, Risk It All.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: Actualment no pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel David.
0: La història continua. La teva música.

0: És Alex Warren recuperant el seu Fever Dream, cançó que ens venia a gust per encetar l'última horeta juntets.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Amb un servidor, l'Enric Font, exacte. Fa uns minuts de les 4 de la tarda del diumenge. Seguim amb moltíssimes. Atenció, perquè de seguida el so d'Adela amb Ending LA. Entre altres, també aquesta vida. Un mite del Jonas Brothers és el seu Sucker.

Sí, tu, escolta, mira que he enganxat a gent. Mira, per exemple, l'altre dia a la redacció d'aquí de la ràdio vaig enganxar algú xiulant això. Sí, ara no recordo qui, però... La xiulava, però allò amb ganes, saps? El so dels One Republic, Ain't Worried. I seguim amb moltes més. Ja saps, aquí, Rack 105, la teva música. Arriba DJ Goja al costat de Jason Derulo amb això.

Cada cop ens meravella més i més amb tots els seus treballs discogràfics. Estem parlant de Teddy Swims, que ens porta a una de les més recents, Mr. Know It All. Què et sembla? Va, que seguim aquí, RAC 105, la teva música de diumenge, amb bones propostes, com per exemple aquesta de Nil Moliner. Mira!

0: Això és RAC 105.
1: La teva música.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit. Maquino atordit rere d'un menir. Poc en què clar realitat, falta honestedat. Estic en captivitat, dissociant la veritat.

Mira, no m'encanso, eh? És la cançó del salami. Salami, pa, en farem un altre pa. És el so de Hugel, que tant ha triomfat a les pistes de ball, eh? Amb aquest Jamaican bam, bam, bam, bam, bam. Aquest afro house que tant de moda està. Va, seguim. Salutacions a l'Enric Font. En una estoneta, el so de Bibi Rexha amb l'essència del Faithless, el seu New Religion. Entre d'altres, uns bons clàssics com els de Fun, We Are Young. Abans ens quedarem amb un petit tribut a Oques Grasses, que per cert, Josep Montero serà l'encarregat de posar-hi la música al piro musical. Jo crec que ho petarà.

0: És que és una pell de gallina. Un bon clàssic dels que t'havia avançat. La proposta dels fan amb aquest We Are Young. Amb això, pràcticament, que toco el dos. Ara, no desconnectis, ja t'ho sabe.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Jo hi torno demà, a partir de les 5, estarem aquí, amb una nova edició del Ja Tardes. Ara, això sí, arriba l'Héctor Huguet amb una amb més companyia amb la teva música, evidentment. Apa-li! Va, que marxo amb aquesta dels tiets. Ciao, pescau!

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: Música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: ha estat imprescindible aquest any, eh?
1: La teva música
2: amb Héctor Huguet.
0: Vaja, i l'any passat, i l'altre, i els següents. I de fet encara està sent imprescindible el ventilador. Banda Neon, Buhos, Mont DJ, 5 de la tarda. Seguim a través de RAC 105, li agafo el relleu a l'Enric Font. I jo que m'hi poso, salutacions de l'Héctor Huguet. T'acompanyo fins les 9 amb el més nou de Cat Sai. Novetat RAC 105, es diu Animal. Abans, aquesta la coneixes, Dua Lipa, Love Again. Bona tarda.

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música més 3.

0: Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
4: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
5: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
6: Let's go. Escoltes tots els èxits de la música.
7: La casa dels teus artistes.

és l'himne de la joventut, el Forever Young d'Alphaville, en aquest cas amb la versió que va fer recentment David Guetta, posant-li el seu toc personal al francès, va. I tota la raó, l'edat és un número, tant se val el que posi el DNI, perquè al final hi ha gent que té 80 anys i sembla que en tingui 35. I tot el contrari, hi ha gent que en té 18 i sembla que en tingui, doncs, 67, ja jubilats. I totes estan bé. No seré jo qui digui el contrari, la gent que faci el que vulgui. El que està en plena forma, no passen els anys per ell. No només a nivell físic, que està estupendo, sinó a nivell musical. És una autèntica bèstia, que una de les últimes d'en Nil Moliner, Me acuerdo de ti.

El passat cap de setmana es va celebrar a San Francisco la final de Pokémon. Final de videojoc de Pokémon. Sí, hi ha una final de videojoc de Pokémon. I allà hi era Ed Sheeran, eh? Que va ser una de les grans sorpreses per cantar l'himne de Pokémon. En fi, aquí el tenim, el britànic, amb l'Azizam, donant pas a un dels grans artistes, jove promesa de la música catalana. Fitxatge de Raxen 5. De fet, són dos. Dani Six i Eve Kitt, fent això que es diu Que s'aturi el temps.

El romanticisme per bandera sempre. A totes les cançons d'Alex Warren, aquí la primera. Així el vam conèixer, amb aquest Ordinary. Doncs mira, d'ordinari res, extraordinari és el cartell de la Mercè de RAC 105 2026. Tindrem a Marcos, tindrem a Maria Jaume, a Teràpia de Xoc, als Amics de les Arts i també als Catarres. Amb cançons com aquest, diumenge sense drama.

Amb aquest piano finalitza el Give Me a Reason de Pink, al seu costat Nate Rush. Doncs mira, parlant de raons, tenia una i ben grossa per anar a veure l'altre dia Spider-Man, la pel·lícula del superheroi. I com et dic, la raó principal era bàsicament aquesta cançó, que forma part de la banda sonora, convertida ja en un èxit mundial. El més nou dels Tame Impala, camí de les 6, amb això que es diu Loser, novetat, Rack 105.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

gran protagonista de moment del cap de setmana, Aitana, amb dos concerts ja al Palau Sant Jordi a les seves esquenes. Encara en queden dos, demà, dilluns i dimarts, per cantar aquest superestrella i tantes altres del seu gran repertori. Així comencem nova hora, 6 de la tarda, al ritme de Lola Young.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Matina Codina Best Moments.
7: Totes les pífies compilades.
8: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora, a Petri... A...
9: Perdona?
10: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa, aquest tio, o no?
11: Aquest tio no t'ha tolit gaire.
10: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Estic fent tot un lío.

0: de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguat, quatre gades.
0: Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant, en augment, en augmentant, en augment.
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificat.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

Com a mínim, que estiguis movent el cap amunt i avall, eh? Pip, pip, pip, pip, pip. O si ets dels meus, potser amb el dit al volant. Jo sóc d'aquests, eh? Que va fent tip, tip, tip, tip, tip, tip. En fi, talk to you. Ritmasso tremendo. Another, una de les grans sensacions, un gran fenomen aquest estiu que hem deixat enrere d'un gran fitxatge, una parella de neerlandesos aposta 100% de la casa, 100% de RAC 105, va. Canvi d'estil, baixem una mica les revolucions i viatgem uns anys enrere. RAC 105. Concretament, el 2009, amb Rihanna, Love the way you lie.

0: RAC 105.
1: La teva música.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

amb aquest toc de rumbeta i un altre exemple de la gran sensibilitat que té aquest artista català, Ivan Herzog, que el vam conèixer amb el Et Prometo, i ara torna amb aquesta que es diu Des de lluny. Vinga, doncs hem d'anar una mica lluny, sí. 3, 2, 1... Per recuperar una cançó 100% estiuenca, vaja, la vam ballar moltíssim, almenys jo, i segurament tu també, Mohombi.

és una de les grans novetats de la setmana, per no dir la gran novetat, com a mínim en clau catalana. Ginestar d'una banda, els germans Serra Solses i Nil Moliner de l'altra. Això es diu Amb qui estaràs, una cançó que... amb una història que va començar segurament fa més d'un any, quan Nil Moliner els va convidar a ser els taloners del seu concert al Palau Sant Jordi. Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí van dir, hem de fer una cançoneta. Resultat, aquesta que deixem enrere. Amb qui estaràs, va. I qui traurà disc en breus el novembre, 18 de novembre, al desè ja de la seva carrera, és Miley Cyrus. A partir d'ara, diu que vol que li diguin simplement Miley, sense el Cyrus.

D'aquestes que si l'enganxes amb ganes, la cantes a ple pulmó, eh? A tope al cotxe. Timberland, Katy Perry, If We Ever Meet Again. Si ens tornéssim a conèixer, no? Com Karol G, ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Doncs no ho sé. El que sí que et puc assegurar és que almenys aquí... Ens agrada també mirar endavant, mirar el futur i conèixer nous artistes. Et presentem un nou, en aquest cas tres, de fet, són un trident noruec que ens fan arribar això, Magnetic.

0: demostrant que més enllà de ser un gran actor, que també és un gran cantant.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Un dels grans referents de la música indie en general a nivell global, Joe, End of Beginning. D'això va la cosa, mira, de començar en aquest cas una nova hora, 7 de la tarda. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, un diumenge tarda més amb tots vosaltres i fins les 9. I ara de seguida amb el més nou de Karol G i Bruno Mars. Déu-n'hi-do, una de les parelles del moment. Diuen que més enllà de música podria haver-hi alguna coseta més. Es diu Still, abans Ed Sheeran i el Sheeran.

0: de tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
7: I la propera parada és la Roca del Vallès.

l'original de Tom Odell i el remix, en aquest cas, de Tiesto, d'això que es diu Another Love. Un altre amor té Aitana, i la veritat que ara se la veu contenta la catalana, no només per l'amor de Plex, sinó per l'amor que li estan mostrant tots els fans de moment en els dos concerts que ja ha fet al Palau Sant Jordi. En queden dos, amb cançons com aquest, Conexión Psíquica.

Mr. Know-it-all, aquella persona que sempre ho sap tot, tant se val del que parlis, no? El típic cunyat o cunyada, però la cançó no parla d'això, eh? La cançó el que ve a dir és que a vegades ens anticipem, imaginem ja, i dones per fet que dius, oi, la relació acabarà malament, i simplement pel fet de pensar això, acabes provocant el mateix fracàs, és com un peix una mica que es mossega la cua, no? D'això parla Teddy Swims i no del típic cunyat o cunyada, tot i que estaria bé, que la cançó se la dediqués a aquella persona que ho sap tot i que et parla de política, de geografia, de salut mental i després de la guerra d'Ucraïna. Doncs, en fi, tots coneixem a una persona així, la veritat. Digue-li com vulguis, Rosalia, per exemple, li diria la Perla.

de l'himne icònic original de Sister Nancy, Ugel ha fet aquesta nova versió al costat de Solto, que amb la tonteria ha acabat sent una de les importants, imprescindibles. De fet, aquest estiu que deixem enrere. De fons, va, canvi d'estil, a Terra RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

de cantar la cançoneta per Byron Bay a Austràlia, acabar convertint-la en un dels grans números 1 d'aquella temporada. Número 1 a més de 30 països, Tones and I, Dance Monkey. Sens dubte li va canviar la vida i de quina manera aquesta artista que estava acostumada a cantar al carrer. En fi, una de les grans veus dels últims anys. Per seguir avançant i recordar-te que tens una cita obligada amb la música catalana. Apunta-t'ho al calendari, 25 de setembre. Torna la Mercè de RAC 105 amb Marcos, amb Maria Jaume, amb els Catarres, amb Teràpia de Xoc i també amb els Amics de les Arts. No que...

0: teva música.
1: Amb Víctor Huguet.
2: I així comencem la que serà la darrera hora plegats. Fins les 9 us acompanyo amb cançons com aquesta, El Ventilador, Banda Neon, Búhos i Mon DJ. O, per exemple, Madela, una de les grans sensacions i noves apostes de RAC 105. Ain't in LA. RAC 105. Abans, Harry Styles i el seu...

0: chévere, que chévere.
1: Una més de Mamaduixa, sempre amb el seu estil alegre. Totes les cançons d'en Bruno, molt simpàtiques, com aquest Que chévere, i amb aquest final sorprenent com a mínim. Jo la primera vegada que la vaig escoltar la cançó vaig al·lucinar, no m'esperava la part final revolucionada i amb un uptempo molt més ràpida. En fi, una curiositat d'un Mamaduixa que continua al peu del canó, voltant per tota Catalunya i amb concerts. Ara que parlem de tempo, de rapidesa, toca tot el contrari, baixem les pulsacions per rebre la nova cançó, el nou èxit de Bruno Mars. És aquest Risk It All.

Una altra de les grans veus internacionals, molt reconeixible, greu, elegant, la de Teddy Swims. Aquí el tenim amb el The Door per donar pas a la nova cançó de Maria Jaume. S'estrena RAC 105 darrerament, obrint de nou el seu nou disc amb això que es diu Festa i Drama, cançó que sí, podrem gaudir en directe el 25 de setembre a la Mercè de RAC 105.

0: No va ser la cançó d'Estrella Damm, de l'anunci, però podria haver-ho estat perfectament. Tenia tots els ingredients Marc Cambor amb el Belong Together. Seguim avançant, va, encarem la part final fins les 9 com a mínim amb vosaltres. I de seguida recuperem una de les cançons més importants, si no, la més rellevant dels Glass Animals Heatwaves abans, els Catarres. I el seu diumenge sense drama.
1: Ja

0: Dua Lipa i el seu Physical.
1: La teva música
0: amb Víctor Huguet. I ara sí, arriba el moment de tancar la paradeta. Una abraçada, família, de part de l'Héctor Huguet. Recordo demà puntuals per matinar com Déu mana i per començar la setmana de la millor manera amb tot l'equip del Matina Codina. Avui us dic adeu amb una novetat, i és que Miley Cyrus ara diu que es vol dir Miley, simplement. Traurà disc el 18 de setembre i es dirà així, com la primera cançó que ens ha presentat, Buzz Persuades. Adeu-siau!

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.